no, no està bé, i els escazo ja ho han dit. Este puto sistema de merda està podrit. Tenim les raons suficients per a sentir ràbia i el valor necessari per a escapar de la gàbia.

0: Rodrigo Lavinia, barri lliure i tropical de Sants.
1: Ahí està, home. Bona nit, Troika. Aquest tema parla dels refugis que té cadascú i cadascuna de nosaltres i vosaltres. I aquest tema el volem dedicar a totes les dones, a totes les mares, a totes les àvies, a totes les germanes, companyes i amigues.
2: Sembla fàcil ser feliç.